cua quel niun e caminuat pe coșe aște medat neguște el mat. Ce ce cau el niu maguat pacuș enitamon aigat.